ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯎꯅ ꯁꯥꯕ ꯇꯣꯇꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯎꯅ ꯁꯥꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯩ ꯉꯥꯟꯗꯦ